0: teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: La primera i número 1, els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

0: És la cançó més important d'aquesta setmana, eh? M'encanta. Bring Your Love. Número dels 40 per Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bon dia. Arrenquem horeta, 10 i 3 minuts al matí. Què tal, com estàs? De ple estiu, eh? Alguns de vacances, els altres encara treballant, i a la teva ràdio, doncs mira, la millor solució per fer passar el matí més relaxat i més divertit. De seguida, Teddy Swims. Amb aquest Mr. Not It All també escoltarem a Dani Six i Iskit amb aquest Que s'aturi el temps. I una coseta ben dolça a mig matí. Efectivament, les postres de la Vico, aquest tiramisu, tot això i molt més arriba de seguida aquí als 40. És un petit menú del que escoltarem en els pròxims minuts. Abans, deixa'm saludar-te com cal, aquí el Víctor de la Torre, que et saluda fins al punt del migdia amb temacles increïbles o propostes noves com les que t'acabo d'avançar. De fet, ara mateix el que fem és viatjar fins als Estats Units d'Amèrica per escoltar el més nou d'aquest home, del Teddy Swims.
1: El som és nou.
2: El som és nou. Els 40.
0: Hi ha persones que fan molta ràbia, de debò, eh? Que troben fins tot a polleguera i que sempre volen tenir la raó en tot, o que ho saben tot. Tenen un cosí, tenen un amic que els ha passat i ho sap certament, que allò que diuen és cert. Mr. Know It All, Teddy Swims, a través dels 40. Bon dia!

0: Aquí està, aquest moment nostàlgic, eh? El whistle de Florida. Per cert, parlant de moments nostàlgics, abans d'Instagram, de Facebook o bé de TikTok, hi havia un rei d'internet que molts hi havíem oblidat. Atenció, que avui parlo de MySpace, perquè acaba d'anunciar que torna, farà un rellançament d'aquesta xarxa social. Pels millennials, MySpace va ser molt més que una xarxa social, eh? Va popularitzar el perfil personal online, que això encara no existia, també va convertir la música en part de la nostra identitat digital. Podies afegir música al perfil d'algú i escoltar les seves pròpies playlists. I a més va inventar el famós Top 8 on escollies i endreçaves els teus amics preferits. Les primeres polèmiques socials d'internet, vaja. A més, et permetria també, si te'n recordes, doncs, personalitzar el perfil, el fons, te'n recordes? Es podia canviar. Doncs era molt, molt, molt important, eh? El que triaves, déu-n'hi-do.
1: Els 40. Víctor de la Torre.
0: Després va arribar a Facebook, s'ho va menjar tot i va fer tots els perfils exactament iguals. Va perdre la batalla, MySpace. Però sembla que amb la dèria de tornar als 2000, la nostàlgia més viva que mai, MySpace vol tornar al present.

0: Aquí està la rumbeta de Dani Six Six Kids per aquest estiu, eh? És el que sentim tots, que les vacances no s'acaben mai, que s'aturi el temps. És com tan obert, això, eh? En 4 minuts arribem a 11:45 del matí. Atenció, perquè estic molt xocat, que ha arribat la versió cúmbia d'un clàssic dels Offspring, això que s'anomena... Pretty Fly for a White Guys, eh? Molt boig, molt boig. És un dels majors èxits de la carrera musical dels Offspring i sembla que en aquest 2026 ha arribat una reinterpretació que està produïda per un productor mig mexicà, mig d'Estats Units, anomenat Aton The Beat, eh? A més, han fet un videoclip expressament per acompanyar el llançament d'aquesta nova versió, d'aquest clàssic que va arrasar arreu del planeta amb la banda The Offspring. Déu-n'hi-do, una cançó del 98 que torna en aquest 2026. Tothom n'està parlant a través de les xarxes i no m'estranya. Potser ideal per recuperar-la aquest estiu, sí o no? En aquell moment així conduint, per exemple. Déu-n'hi-do. Bé, la versió cúmbia, i ara deixem la cúmbia a un costat i ens centrem en una de les cançons que actualment està arrasant i moltíssim, i no m'estranya, és que la gira als 40 Summer Live d'aquest 2026 ens va deixar a tots un cop més amb la boca ben oberta, perquè la va presentar i la va defendre a sobre de l'escenari. Saps de qui parlo? D'una artista arribada des de Tiana.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: És la Vico, això es diu Tiramisú.

0: A l'aigua, fem aquí, perquè la seguretat és cosa de tothom. No et banyis si et trobes malament. Vigila els infants, entra a l'aigua de manera gradual i no et tiris de cap si desconeixes la profunditat o si hi ha roques. Respecta les banderes. Si veus una situació de perill, avisa els socorristes o truca al 112. Més informació a gent.cat/banysegur.
1: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Evans, proveïdor tècnic oficial.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Compartir un melocotón de Aldi en verano es lo mejor.
4: No lo comparto.
3: ¿Lo que he dicho?
4: No, el melocotón. Esta semana ahorra con el melocotón amarillo, 2,29 el kilo.
3: Y el aguacate, 0,99 la pieza. Aldi.
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hazte mutuero.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
8: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
7: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
8: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
7: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
9: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
10: Mejor buscamos otra.
11: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: La música nos hace viajar. Y este año, viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
13: ¡Aitana! ¡Niki ya!
12: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
14: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
12: Los 40 Music Awards Santander 2026. Los 40. La música nos hace viajar.
1: Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.

0: Ayer la vi bailando por ahí, 2026. Aquí estaba Juan Magán y Omar Montes. I així és com sonem de seguida, que ja t'ha costat, perquè a partir de les 11 del matí arriba el més nou de l'Ariana Grande, amb polèmica inclosa. I ja que estem a l'estiu, amb aquesta calor, escolta'm, un paradís genial seria La Graciosa, aquesta famosa ja illa de les Canàries, amb Quevedo al costat de l'Elvis Crespo. I parlant de l'estiu, una de les cançons que més ho estan trencant en aquest període estival, la col·laboració entre el Joan Dausà i Mama Duixa. Papi, posa'l al disc. Tot això i més arriba ja als 40.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits. Els 40.
0: Abans, però, una d'aquelles que activa els sentits, eh? Déu-n'hi-do.

tots els teus èxits. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: Aquí estamos, sonant per tu, aquest End of the Beginning, l'actor Joe Carey, que musicalment es fa dir D-J-O, Joe, amb el seu End of the Beginning. Així és com arrenquem aquesta nova hora a través dels 40, 11 i 3 minuts de matí. Què tal, com ho portes? Caloreta, eh? Avui cauran 4 gotes, una que altra tempesta important, també cal dir-ho.
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: De debò que s'espera que, depèn de quin indret de casa nostra, caigui una bona trongada d'aigua, eh? Ara per qui no la Índigo, Lucho RK, el bachatón de la L.

Elpi, Lost on You. Jo sé que estic perdut, eh? I és que fa uns dies veia que la plataforma de música en streaming Spotify havia llançat el mode de per córrer, que l'anomenen Running, i és que no ho he sabut trobar, la de bo. Porto dies dient, a veure si ho trobo, però no, no, no. I diràs, per què m'estava interessat? Doncs per una petita funció que, com et deia, el que implica no és que sigui música per córrer així, tan fàcilment. I és que s'adapta a la teva manera de córrer de manera intel·ligent. La novetat és això, eh? Dins el seu Fitness Hub, i funciona com un entrenador musical intel·ligent. La plataforma selecciona les cançons segons la velocitat a la qual corres i també té en compte si estàs escalfant, fent la part més intensa o recuperant-te al final. A més, permet triar diferents tipus d'entrenament, com una cursa contínua, sèrie d'intervals, entrenament en piràmide. També inclou 25 programes ja preparats i opcions per personalitzar aquest entrenament i fins i tot la durada. En qualsevol cas, jo encara no ho he trobat, eh? Sigui com sigui. El que sí que he trobat és una de les cançons importants aquest estiu, això que s'anomena La Graciosa. Quevedo, Elvis Crespo, aquí als 40.

0: Valentina, porta'l UQL.
1: Aquí estava sonant per tu, Joan Dausà, al costat del Mamadou Xamà, que s'anomena Papi, posa-la al disc. Per cert, que ell estarà doncs, la setmana vinent, el Joan Dausà, actuant a l'Occident Summerfest 2026 a la Cerdanya. Va, ara per aquí, la nova de l'Ariana Grande.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
2: Als 40.
1: Això s'anomena Head That I Made You Love Me, forma part d'aquest vuitè àlbum que acaba d'estrenar la californiana i que s'anomena Peril.

0: Aquí estaba Manuel Turizo, ha macho que esa novena por un pendejo no se llora. Salud, mi reina. Escolta, t'he unido, eh? Hem ampliat l'alerta del Pla Inuncat per aquesta tarda, amb pluges fortes avui ja gairebé a tot el país, eh? Ull, la Catalunya Central, també el Prepirineu, de Girona i el Central també, déu-n'hi-do. Caurà molta aigua, eh? S'esperen fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Sí, que parla molt fort i molt de vent. Així que alerta, alerta. Molt bé, així anem camí del punt del migdia a través dels 40. Anem gaudint dels millors èxits perquè de seguida n'arriben més, faltaria. Home, en un moment per aquí el número de la setmana, anem a Lola Índigo o la Lau Givert i el seu nou amulet, entre moltes altres. Jo hi torno demà a partir de les 10. Fins aleshores, gaudeix molt d'aquest dia i, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: Que bona que és aquesta, Les dues juntes. I got something I want to talk about. Volien explicar una història i ho han fet possible en aquest Bring Your Love. És una de les cançons destacades de l'any i, a més, és número 1 a la teva llista, el del 40 en una Coca-Cola, liderat per Madonna i Sabrina Carpenter, les dues dones icòniques que han ajuntat forces i els ha sortit una cançó rodoníssima. Aquesta hora, 12 i 3, és al migdia a la teva ràdio.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I ara per aquí un dels descobriments d'aquest estiu. Si estàs de vacances, aquesta cançó és per tu. Això es diu Love Me Not. És una història important d'una artista nord-americana que es diu Revin Lené. Així és com et descobrim nous talents i una candidata a la llista també.

Que bona queda aquesta. Jason Derulo, Want You Want Me. Una de les bones per refrescar-te aquest estiu en aquests dies de caloreta intensa arreu del país. Mira, de seguida et punxarem històries de bachata, també anirem fins a París amb el Zoilo i l'Aitana, però abans tinc per aquí una d'aquelles cançons que ens porta cap a la Costa Brava. És l'Au Givert i ens regala això que es diu Amulet. Els 40 aquesta ens agrada moltíssim aquí a la ràdio. Atenció a la Lau Givert i al Tamacle que s'ha marcat per aquest estiu del 26.

aquesta samurai. Això es diu Los Paracaídas. Una de les artistes amb un talent destacable aquí al pop nacional. Dos quarts d'una, som als 40. Aquí us parla Adrià Soler, per cert, també han estat notícies de la publicació del que serà el nou treball de la Karol G, que ha desvetllat una mica el tracklist del seu No me arrepiento de sentir tanto, amb col·laboracions inesperades, per exemple, amb el Drake, Bruno Mars o també Rusowski. Recordem que la Karol G vindrà l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, per si algú està una mica s'ha oblidat del tema, però la Karol G vindrà de gira a un gran estadi a Catalunya, a Barcelona. I de la Karol G, aquí preparats ara amb Tame Impala, Jenny, aquesta col·labo que continua donant la volta al planeta. Això s'anomena Dràcula. Connectes amb la ràdio número al país. Jo sóc Adrià Soler, què tal, com estàs? En aquest dijous, a les portes del cap de setmana, ara ens quedem amb el Dràcula.

0: versió de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

És sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

El Joe inaugurant hora, una i gairebé 3 minuts. Estem en directe, som als 40, aquest End of Beginning sonant com un tret. I a més, aquesta cançó, ja sabeu que ara que teniu temps i esteu de vacances, potser no heu vist Stranger Things, doncs mira, la podeu veure tot seguit perquè la sèrie ha finiquitat, eh? Si algú no l'ha vist, que tingueu temps en aquests dies de descans. Aquesta hora, de seguida, amb la Shakira o Abraham Mateo, però ara és el moment de Teddy Swim. A 6 d'agost, el Teddy Swims es presenta amb aquest Mr. Know-it-all. Jo sóc Adrià Soler. Jo gairebé amb la maleta a la porta. Però encara no, eh? No patiu, que encara tenim cançons per presentar aquí i per acompanyar-vos aquí als 40. Espero que estigueu bé avui.

0: iPhones, eh? Un parell d'iPhones cada persona, eh? No només una persona, dos iPhones. Que heavy això, eh? Doncs participa al concurs a l'Instagram dels 40. Etiqueta Buos i també els 40 i ja veuràs tota la publicació que t'ho explica tot el Sergi Sánchez per aconseguir aquests iPhones 17 Pro gràcies al ventilador.
1: Els 40. Adrià.

0: Mio des de l'Argentina amb el seu Blackout. Sonarà aquí Emilia Tini, Nicki Nicole, juntes en aquest Blackout, en aquesta apagada. I ara, per aquí, a la ràdio, arriba el moment tiramisú amb la Vico. La història te l'explica així.
1: El so més nou. Els 40.

i Madonna, les protagonistes al nostre actual número de la setmana, aquesta cançó que es diu Bring Your Love. Què tal, com estàs? Oh, sí, és agost del 26, i et parla Adrià Ortega aquest dijous especial perquè tinc per endavant. Apunta bé, eh? El

I posa'l al disc i des del primer donem oferta aquí des dels 40, des de la ràdio musical que t'acosta els hits internacionals i també els de casa. Com per exemple, aquesta, però també Romeo Santos i Prince Royce, una de les batxates del moment, un dels èxits més importants del programa internacional en aquest estil. Això es diu Dardos, sona d'escàndol i no para de sonar aquí als 40. Va, som-hi.

passarà ahir a través de arroba els 40 i arroba Adrià Ortega. A Instagram ens etiqueta a un stories i ens posa: us estic escoltant Camí de Benasque, el Pirineu Aragonès. Aviam si em podries posar, Adrià, la cançó de Nena de Conte, El tenia tanto que darte, perquè la recordem com a mínim aquells vells temps. Ja tinc una edat. Gràcies, Adrià. Doncs jo també l'he de recordar i també m'agrada molt, així que et faré cas. La posaré en res en 10 segons.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, davant de Neon, Burs i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa... Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Als 40.
1: On t'has ficat aquesta nit?

0: Tomata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els 40...

Una de les cançons incloses dins el top 10 del 40 a l'1 tota aquesta setmana és per aquesta que es diu End of Beginning, protagonista per iniciar nova hora junts. 11 que som així de Catalunya, tinc a The Paul, tinc a The Tallets, Quevedo, també passarà per aquí, la meva, o fins i tot una de les noves cançons de Rabin Lini. Atenció, això que es diu Love Me Not és un dels impactes nous que entrarà en aquesta casa, 11 que som així de Catalunya, acompanyant-te a través del cotxe, des del gym, des de la feina. Hola, hola.

0: fi, a vegades creiem que necessitem moltes coses i l'essència està a la senzillesa. És el cas d'aquesta cançó que es diu Era això. És de Tai, ets protagonista dins la nostra fórmula musical en aquesta tarda del 6 d'agost del 26. Les tenim totes, en especial una de les cançons de l'estiu a tota la península.
1: El som més refrescant de l'estiu. Els 40.
0: Tu creus que aquesta és la cançó de l'estiu 2026? Jo crec que s'hi apropa.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

aquesta és la cançó que més ha sonat als casaments a Catalunya aquest 2026. L'èxit d'Alex Warren amb el seu Ordinary. No sé si estàs o no de casament. Jo crec que no. Però si ho estàs, la deus haver escoltat una altra vegada aquí a la ràdio.

abans d'agafar vacances. Gràcies, t'escoltem des de Girona. Mira, gràcies a la gent que ens està escoltant des de Girona i des de qualsevol punt de Catalunya, des de les nostres freqüències i també des de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets. Així que molt bones vacances quan les agafeu i els que esteu treballant, doncs, aquí, compartint també aquesta estoneta junts, tu i jo. La que sí que està de vacances i a Venècia perquè va publicar fa uns dies un vídeo

Barcelona, 93.9. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: És la unió entre Madonna i Sabrina Carpenter amb aquest Bring Your Love des de la primera posició de la llista més important de tot el país aquesta setmana. És una cançó que està inclosa en el seu Confession 2, que el va treure el passat mes de juliol, i que la veritat és que feia des del 2005 que no treia cap àlbum. Així comencem una nova tarda on passarà, mira, Shawn Mendes, la Rosalia, o ara el Teddy Swims.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: Passa amb això que es diu Mr. Know-it-all, que està de gira amb el seu Diagli Tour, que anirà per Madrid, i tant de bo passés per Barcelona, perquè la veritat és que té molt bon directe. El vam veure fa 2 anys als 40 Music Awards i va ser brutal. Així comencem amb ell. Molt bona tarda.

Estàvem ballant i cantant a tope amb aquest Treat You Better del Shawn Mendes, una tamacla, perquè té un altre nom que tamacla, del 2016. Ja arriba potser una d'aquelles cançons d'aquest estiu 2026, segurament. I és que, mira, segurament t'estimo, i no et ratllis, perquè segurament que t'estima. Va, som-hi!

És la Vico i el seu tiramisú que ens està acompanyant a la nostra gira d'estiu als 40 Summer Live que va passar per Salou i per Covelles la setmana passada. I ha arribat Maroon 5 amb el seu Payphone, una cançó que està inclosa en el seu Overexposed, que va ser llançat el 2012. Va, ens anem a gaudir-la.

0: És Guia Lluia Pari Animal, de Charlie Black, i Andres per aquí, Whatever, o també Juan Magani i Marc Montes amb el seu Ayer la vi. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa... Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40...

0: Que ves, una col·laboració entre Juan Magán i Omar Montes. La reversió del Bailando por ahí, però ara és, diu, ayer la vi junt amb Omar Montes, que sonava per aquí des de la quarta posició de la llista més important de tot el país. I en res, obrim l'hora de les 5 amb Hater, I Made You Love Me, o també el petito de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Sonarà aquí als 40, així que això de tu no desconnectaria.
1: Als 40. Pau García.

És el beginning del Joe, sonant aquesta setmana des de la 11a posició de la llista més important de tot el país. Veurem què passa dissabte en un nou repàs del 40 a l'1. I així comencem aquesta hora de les 5, on passarà mira, Maluma amb el seu Hawaii, també Can Holders de Macklemore i Ryan Lewis, o també el petitó Adalana Mena i la Lola Índigo. Però abans arriba l'Ariana Grande amb això que es diu Hater, I Made You Love Me. I atenció, perquè el seu representant ha anunciat que al setembre s'allunyarà de la vida pública.

0: Queda sonar la unió entre Macklemore i Ryan Lewis en aquest Can Hold Us, un tema clar del 2013 que recuperàvem per aquí, pels 40. I ara arriba la cançó més important de la setmana, aquí als 40, és Papi posa el disc, la unió entre Mamaduixa i Joan Dausà, i l'anem a cantar i a ballar a tope, perquè és que és un tema clar i és una d'aquelles cançons que segur que t'encanta en aquest estiu 2026.
1: Als 40, Pau García.

És el batxatón de l'Ede, de la Lola Índigo i el Lucho Recà, des de la segona posició de la llista més important de tot el país. Veurem què passa dissabte. I ara es passa per aquí Fever Dream d'Alex Warren o Rockstar de Post Malone i 21 Savage, però abans a la Vici amb el seu The Nights.

0: Es Rockstar de Post Malone y 21 Savage. Janras para que tú vas sin fab o por un pendejo no se llora. Salud ni reina del Manuel Turizo.
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Si esteu grans, plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
3: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
4: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
5: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Siempre hay una excusa para no aprender inglés. Que si no tengo tiempo, que con la IA ya no hace falta, que no se me dan bien los idiomas. Déjate de rollos. En WhatsApp aprenderás inglés de forma diferente. Con libertad de horarios, clases súper divertidas y con un método único que garantiza tu éxito. Stop excusas. WhatsApp funciona.
8: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
9: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
10: Ya son aquí las rebaixes d'estiu a Mataró Park.
11: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
10: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
11: El pla perfecte és a Mataró Park.
10: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
3: No podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
13: No em provis el ventilador.
3: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, davant de Neon, Buhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40...

0: Y es que por un pendejo o por una pendeja no se llora. Xurra i Tarabal, Manuel Turizón, aquest por un pendejo no se llora, salut mi reina, des de la posició número 24 de la llista. I amb ell, doncs, m'acomiado. En res per aquí, el José Vicenç es punxa, doncs, Bring Your Love de Madonna i Sabrina Carpenter, el més nou de la Raven Lanell amb això, que es diu Love Me Not. Jo torno demà a les 4 de la tarda. Adeu!
1: Els 40. Pau García.

0: Barcelona, 93.9.
1: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
2: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
3: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
4: En Ipuchagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Sofá Relax 3 plazas Calmón de 180 centímetros de ancho y 3 posiciones. Antes 495 euros, ahora 429. Ven a tu tienda Ipuchagán más cercana o compra online en ipuchagán.com.
5: En Catalonia Ceramic potenciamos tu proyecto de piscinas y terrazas, tanto interiores como exteriores. Descubre las últimas tendencias y materiales de alta calidad con un servicio personalizado que hará realidad tus sueños. Visítanos en Catalonia Ceramic.
6: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
7: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22 euros amb 90 al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: El ventilador a tope i tu sin dormir.
9: Qué calor.
8: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. latiendahome.com.
10: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
11: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
12: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

Els 40, tots els èxits. El web dels 40 en català. Els40.cat. En los 40, José Vicens.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Barcelona, 93.9.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.